0: Territorios seleccionados. Quack FM.
1: Cuando el último árbol esté cortado.
2: Cuando l'últim arbre estigui tallat.
3: L'últim riu envenenado.
4: L'últim riu enverinat.
1: El último río envenenado.
3: El último peix atrapado.
1: Te darás cuenta
4: que no pots menjar diners.
3: De que els cartos no són comestibles.
1: De que no puedes comer dinero.
4: El futur
2: és teu.
1: El futuro en nos. Onda ODS.
4: Una ODS. Obrint finestres per a un món més just i sostenible.
5: Per a un món més just i sostenible.
1: Abriendo ventanas para un mundo más justo y sostenible.